0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital 25.

0: do something. Let's make a bet. Cause I...
1: Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat.
2: I just want you to know.
1: Escoltes Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. 25 anys.
2: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital. 25.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4. 25 anys.
2: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fumiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: Cats m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
1: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més...

trobat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu per poder mirar-nos.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital. 25

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, pels ulls de les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.
1: De lo al que surts amb mi aquesta nit, de lo al que vas amb raça que el partit, de lo al que, de lo al que, de lo al que.
0: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
2: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
0: Ràdio Capital.
3: 25 anys.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Bon dia, és dilluns 21 de setembre del 2026. A Pals ha sortit el sol quan passaven 4 minuts de 8:15 i estan ara a una temperatura de 20 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà que fem des de Ràdio Capital de l'Empordà i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui us explicarem, entre altres temes, que agents del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil van trobar mort un home després de fer una immersió nocturna a les Illes Medes el passat dijous. I també que l'Estartit ha inaugurat aquest divendres l'exposició que repassa 25 anys d'història del municipi a través de la mirada periodística d'aquesta casa de Ràdio Capital. I també que aquest divendres l'exposició que repassa 25 anys d'història del municipi

0: abans de res saludem aquesta hora a la Maria Alsina. Què tal? Bon dia.
1: Hola, Joan. Bon dia.
0: Agents del grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil han trobat mort un home després de fer una immersió nocturna aquest dijous.
1: Segons ha avançat el diari de Girona i ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies, els efectius d'emergència han pogut rescatar el cos sense vida de l'home aquest divendres al matí, després que el company que amb el qual feia submarinisme advertís dijous a la nit que el seu company no havia pogut sortir de l'aigua en la immersió nocturna que van fer a la zona del Medalló a les Illes Medes.
0: I la CUP acusa el govern de la Generalitat de Catalunya de no haver executat els acords aprovats pel Parlament per millorar la mobilitat ferroviària a l'Empordà.
1: La formació ha denunciat aquesta situació arran del seguiment dels compromisos adoptats per la Comissió de Territori i Habitatge. El Parlament va aprovar el 12 de novembre de 2025 una proposta de resolució sobre la millora del servei ferroviari a l'Empordà. El text plantejava diverses mesures per reforçar les connexions entre els municipis empordanesos i la xarxa ferroviària.

0: I el Baix Empordà ha fet aquesta setmana un nou pas per concretar projectes de futur vinculats a la cultura i a l'economia blava, Maria.
1: Agents institucionals, econòmics i culturals de la comarca han participat en dues trobades de treball per convertir les línies estratègiques en iniciatives concretes. La primera reunió es va fer dilluns a l'Espai Medes i es va centrar en l'economia blava dins el grup d'acció col·laborativa. La trobada va reunir representants de les institucions i del teixit econòmic amb l'objectiu de definir les accions per als anys 2026 i 2027.
0: I l'Estartit ha inaugurat aquest divendres l'exposició que repassa 25 anys d'història del municipi a través de la mirada periodística de Ràdio Capital de l'Empordà.
1: L'acte s'ha celebrat a la seu de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, on la mostra es podrà visitar fins al 30 d'octubre. L'exposició titulada Ràdio Capital, 25 anys de notícies, Torroella de Montgrí i l'Estartit, recull alguns dels episodis que han marcat la vida del municipi entre el 2001 i l'actualitat.
0: Aniol Rossell, bon dia.
2: Bon dia, Joan.

0: és que Aniol ens has d'explicar que Torroella de Montgrí i l'Estartit i la Universitat de Girona prorroguen 4 anys més la càtedra Josep Capellà i Hereu.
1: L'acord dona continuïtat al treball sobre la conservació dels espais naturals i la gestió sostenible del litoral del Baix Ter.
0: I Begur reivindica el seu vincle amb el cinema amb una nova exposició.
1: Begur repassa la seva relació amb el cinema amb l'exposició Begur Plató de Cinema. La mostra es pot visitar fins al 17 d'octubre a l'Espai Bacanart. El recorregut recorda diverses produccions rodades al municipi, també destaca els carrers, les cales i els paisatges locals. La proposta forma part del Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava.

0: Palamós forma part d'una exposició que analitza com regenerar les ciutats intermèdies i adaptar-les a les necessitats actuals de la ciutadania, Maria.
1: La mostra, titulada Ciutats en trànsit, repensar per regenerar, s'ha inaugurat al Palau Robert de Barcelona i està impulsada pel Departament de Territori i Presidència en el marc de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura Barcelona 2026.
0: I la tribu BTT de Forallac fa més de 15 anys que impulsa el ciclisme de muntanya aquí, al Baix Empordà.
1: El projecte va néixer l'any 2009 arran de la necessitat de disposar d'un club esportiu per organitzar una prova de descens a Fonteta. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, Domènec Lledó ha explicat que amb els anys el club va anar evolucionant fins a apostar especialment per la formació dels més joves. Actualment la tribu disposa d'una instal·lació esportiva de 15.000 metres quadrats i agrupa aproximadament una seixantena de famílies.
0: Aquests són els principals titulars d'aquest matí de dilluns 21 de setembre del 2026 aquí a casa nostra, al Baix Empordà, però ja sabeu que més enllà d'aquí també passen moltes coses.

0: Mazón torna a ser al centre de l'Havana i prova una nova estratègia per evitar responsabilitats. L'expresident valencià compareix aquest dilluns al Congrés. Mentrestant, la jutgessa Ruiz Tobarra allarga la instrucció fins a l'abril. El cas continua obert i torna a posar sota pressió l'expresident valencià. El rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat ha sortit al carrer, al centre de Barcelona. La protesta l'ha convocat la plataforma Zero Port. La mobilització coincideix amb l'aprovació per part del govern espanyol del pla d'inversions per poder iniciar l'ampliació. Una dona mort i un home es troben en estat greu en un incendi en una clínica psiquiàtrica de Pamplona. La policia ha detingut una usuària del centre com a presumpta autora del foc. La fallida de Càrniques Vilaró, antiga líder en exportacions, arriba a judici 15 anys més tard. Entre els 11 acusats hi ha diversos responsables de l'empresa de Sils. S'enfronten a penes d'entre 8 i 15 anys a presó i a una indemnització de prop de 21 milions d'euros. Un pres s'ha suïcidat a la presó de Quatre Camins, a la cel·la del mòdul d'ingressos. És el setè suïcidi en un centre penitenciari català aquest 2026. Detenen dos multireincidents per quatre robatoris amb força en comerços del Poblenou de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han identificat els lladres gràcies a les càmeres de seguretat. Forçaven els accessos dels locals amb el mètode de la palanca. L'Alzheimer entra en una etapa decisiva. La recerca mèdica ja permet modificar el curs de la malaltia. Familiars, pacients i metges demanen que els dos fàrmacs autoritzats per frenar l'evolució rebin finançament públic. Consideren que aquest pas és clau perquè més persones hi puguin accedir. Sánchez i Feijóo aterren a Catalunya amb la mirada posada en les pròximes eleccions. La Festa de la Rosa ha servit per reivindicar el socialisme davant la dreta i l'extrema dreta. A la trobada, Salvador Illa, president de la Generalitat, i Pedro Sánchez, president del govern espanyol, han defensat el seu projecte. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partit Popular, ha demanat el suport dels catalans des de Badalona. Un noi de 19 anys és el tercer detingut pel tiroteig al parc de la Pegaso, on va morir un menor. La policia ja l'investigava per tinença d'armes i per participar en un altre tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat. Amb aquesta detenció, els agents avancen en un cas que va acabar amb la mort d'un menor. La investigació continua oberta.
1: Són les 8 i 9 minuts. Moment ara per fer la previsió del temps d'aquest matí de dilluns 21 de setembre del 2026. I és que avui dilluns tindrem una jornada tranquil·la aquí al Baix Empordà. Alguns núvols a primera hora, sobretot a prop de la costa, però que s'aniran obrint clarianes i a la tarda dominarà el sol. No s'espera pluja. Això sí, atenció a la calor. I és que l'AEMET manté un avís groc aquí a l'Empordà i els punts més càlids es poden assolir els 34 graus, un ambient purament estiuenc. A la costa, temperatures més moderades entre els 28 i els 30 de màxima i el vent, en general, fluix, amb marinada durant el dia i mar poc alterada. L'aigua del mar continua molt temperada, al voltant dels 25 graus. I un cop feta la previsió del temps, ara és moment d'escoltar el comentari d'opinió d'avui dilluns, que ens porta Adrià Pujol. Què tal, Adrià? Molt bon dia.
2: Bon dia, estimats oients de Ràdio Capital. Avui el meu comentari és una recomanació que té a veure amb el món de les revistes locals. Aquest petit tresor que tenim a casa nostra i a tots els països catalans, que és que hi ha una gran tradició de revista local, de petit paper, de vegades és un simple full volant, un díptic, etc. Però són publicacions fetes amb molta cura i que recullen la història i les històries de llocs molt petits, però la recullen de ben a prop. És a dir, el fet de fer una publicació local és una manera d'estar molt a prop, molt arran de la veritat del lloc, de les persones que hi viuen, les que hi van viure, l'arquitectura, el paisatge, la gastronomia, etc. Teniu un arxiu digital, que és l'arxiu de premsa comarcal, que de seguida que entreu a internet el veureu. És una mica basegador perquè hi trobareu de tot i més, però paga molt la pena, això sí, heu de tenir temps, anar espigolant, anar veient aquesta revista, l'altre, aquell fulletó, aquest poble, aquest barri, aquella raconada, de vegades són agrupacions culturals, en fi, tot un tresor, us deia al principi, que paga la pena fullejar. I en aquest sentit us en volia recomanar una de revista, que l'any que som ja té 30 anys, que és la revista La Llera del Ter. La Llera del Ter és un petit, com ho diríem, una petita joia. Jo us la recomano que la busqueu en paper, la trobareu gratuïta doncs, a molts establiments d'aquests 12 pobles de La Llera del Ter. Per entendre'ns, ells es fan dir, això és a mi m'agrada, es fan dir els pobles empordanesos del Gironès o els pobles de l'Empordà del Gironès, i ja sabeu, Celrà, Bordils, Flaçà, Sant Jordi, etc. Són una dotzena de pobles agrupats sota aquest paraigua de la Llera del Ter i que té forma de revista. La revista té un aparell gràfic espectacular, hi ha una trentena llarga de col·laboradors, hi trobareu entrevistes, hi trobareu reculls històrics, de vegades hi ha petites investigacions, hi ha monogràfics sobre artistes, sobre receptes, sobre una mica de tot. Una mica es tracta d'encapsular tot aquest cosmos d'aquests pobles que viuen entre el Ter i les Gavarres, i la manera d'abordar-ho, ja us ho dic, és des d'una sensibilitat i des d'una estima per tot allò que toquen, que és encomiable. En cas que no la trobeu en paper, La Llera del Ter, si entreu a internet, una vegada més, us podreu descarregar tots els PDFs d'aquests 30 anys de publicació. Va parar res, va parar 4 o 5 anys l'any 2011, però vull dir, hi ha una continuïtat i hi ha una quantitat de coses recollides que paga molt la pena i que ajuden a entendre aquest petit, com ho diríem, aquesta petita zona que ni carn ni peix, perquè no se sap si és gironès, si és empordà, etc., però que precisament aquesta és la seva gràcia. I quan entres o hi entres a través de la revista La Llera del Ter, te n'adones que, com a tot arreu, hi ha un pòsit, no?, cultural, històric i social espectacular. Vinga, va, que passeu un bon dia. Gràcies.
1: Molt bon dia per tu també, Adrià, i gràcies un cop més per aquest comentari d'opinió d'avui, dilluns 21 de setembre del 2026. I quan falta un minutet per ser un quart de nou del matí, fem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí amb l'entrevista al president de l'Associació d'Empresaris de Platja d'Aro, Manel Canadell. Serà fins ara.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
8: En 25 anys ja han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, ven el concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 9.

0: Tal com us hem explicat al començament del Supermatí, avui a l'entrevista del dia volem parlar amb Manel Canadell, que és el president de l'Associació d'Empresaris de Platja d'Aro, perquè ens explica una mica com ha anat o com està anant, ja en parlem, aquesta temporada estival, que cada cop s'allarga més, també de la botiga al carrer que van celebrar no fa massa, i també d'accions futures que poden organitzar des de l'associació. Abans de res, Manel, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, l'estiu ja el doneu per acabat o encara queden alguns romanents? O com han, els mesos més forts d'aquest estiu, no sé com han anat?
1: Acabat ben bé no, perquè el mes de setembre encara, com veiem, el clima ens acompanya, i aquest cap de setmana fins i tot a Platja d'Aro hi ha hagut bastanta gent, però bé, estem a les acaballes i sí, és un moment bo potser per fer una mica de balanç, no?, del que ve passant des de, jo diria, Setmana Santa, que és una mica on comencem aquest període, fins ara finals de setembre, que pràcticament ja hi som, de manera que ja podríem fer una mica de retrat de lo que ha sigut aquest any 26.
0: Doncs fem-lo, com ha anat aquest any a nivell turístic i comercial a Platja d'Aro?
1: A veure, no ha sigut un any extraordinàriament bo. Cal tenir en compte diverses dades i diversos factors en aquí, no només ens hem de quedar com passa habitualment des dels ajuntaments, no?, de que donen una dada freda i que no té massa significat amb la quantitat de visitants, perquè si parles amb el president d'una associació d'empresaris, això és una dada que és bastant secundària, perquè realment el que nosaltres ens convé i ens interessa és que hi hagi xifra de negoci, no? Llavors aquí sí que notem que hi ha una petita disparitat entre les xifres de visitants que tenim en el nostre àmbit del municipi amb el que és llavors els números reals dels establiments.
0: Clar, no sé, la valoració que pot fer una entitat hotelera, per exemple, o un ajuntament, varia molt de la que pot fer una associació d'empresaris o un comerç de Platja d'Aro. Vull dir, cada cop hi ha més turistes que venen aquí i no consumeixen producte d'aquí i no van als comerços d'aquí?
1: Clar, les dades que pot fer servir una entitat pública tenen més a veure, doncs, això, amb l'afluència, amb la quantitat de mètriques que tenen per valorar quanta gent ve al municipi. I això, com dic, és una dada que és diferent a la dada de les facturacions, d'acord? Nosaltres ens hem de fixar i ens fixem més amb els calaixos, no? I no només amb això, sinó també amb l'oferta que donem, a quin preu la donem i la conseqüència que té això sobre el visitant, d'acord? Per tant, no és el mateix que tu tinguis un visitant de classe més baixa, que té menys poder adquisitiu, que no anar a buscar, doncs, una altra tipologia de visitant, que finalment és el que fa moure una mica les xifres de volum de negoci.
0: Clar, per dir-ho amb un exemple clar, podríem dir, és millor que vinguin 5 persones i que aquestes 5 vinguin a gastar el producte local que no que vinguin 10 i que només 3 vinguin a gastar el producte local.
1: Mira, els negocis tenim una mètrica que és a la quantitat de gent que entra i les ventes que fem. Val? Hi ha una relació que és molt important dintre d'un negoci, que és quanta gent, primera, passa per davant del teu negoci, dos, quanta gent entra, i tres, quants tiquets fas, no? Llavors aquesta mètrica és la que nosaltres hem de valorar. Què ens està passant darrerament? Coses diferents, contràries quasi gairebé. Tenim moltíssima gent, tenim moltíssima afluència als carrers, però això no és una traducció a que nosaltres, diguem, tinguem més negoci. I fins i tot tampoc que els restaurants i que els hotels omplin, no és una cosa que vagi lligada, No vol dir que tu tinguis molta gent o que tu tinguis volum.
0: És una tendència només d'aquest any o ja es va veient dels últims anys, això que m'explicaves ara?
1: Clar, tot això va molt lligat amb la capacitat de la gent de gastar, no? Quan hi ha tanta polarització, quan hi ha tant de moviments, diguem, a nivell, doncs, de que empreses fan eres o fan acomiadaments, diguem-ho finalment, a la que la gent no té tanta alegria per fer despesa o tants diners disponibles per fer despesa, això realment ens repercuteix moltíssim, no? Naturalment, quan la gent va de vacances és quan potser fan més despesa que durant el dia a dia, i això a nosaltres ens convé, perquè nosaltres som un lloc de vacances, però sí que la tendència és que darrerament ve moltíssima gent, les dades d'afluència pugen, però realment això no es tradueix en una major facturació en els establiments.
0: Comentaves ara, i és un fet evident, que ve moltíssima gent. Ve massa gent?
1: Clar, el massa gent és una dada molt freda. A mi m'agrada més entrar una mica més en el fons de la qüestió, no? Massa gent, de quin estil de gent? O sigui, quin tipus de gent és massa? D'acord? És, naturalment és molt millor pel municipi, pels recursos, pel manteniment, per tot el que representa un municipi, tenir menys gent, això és clarament, però pels comerços tenir menys gent però amb més qualitat, d'acord? I això es pot treballar. El que no es pot fer és deixar la inèrcia que les coses passin sense dirigir-les, no? Això hi ha sistemes, hi ha gent, hi ha persones que poden dirigir això, i llavors quan ens trobem en un moment com aquest, que ens trobem en aquesta situació, és quan cal, diguem, ser més brillants i ser més bons i tenir més capacitat de gestionar tot això.
0: Amb la pandèmia de la Covid-19 hi va haver un canvi substancial del turisme que venia aquí, molt més turisme nacional per sobre de l'internacional, que és una tendència que, segons gent del sector, s'ha mantingut, s'ha estabilitzat també en aquests anys. Aquest tipus de turisme, o aquest canvi del tipus de turisme que ve, també s'ha notat en el comerç?
1: Sí, es nota. No, hi ha diversos factors per això. Enguany, aquest estiu, no? Hem tingut, per exemple, doncs, un mundial de futbol, hem tingut unes temperatures molt altes. En si mateix jo no sé si això afecta o no afecta. El que sí que és cert és que si a nivell europeu les temperatures són bones arreu, desmotiva a venir a Catalunya, no? Mm-hmm. Si tu ets un francès o un, no sé, italià que tens costa i allà tens bon clima i tens bon servei, doncs naturalment no tens per què venir a la Costa Brava, i això, jo crec que això sí que ens està afectant. La dada freda de que fa calor jo no la considero tan rellevant, perquè a l'estiu ha de fer calor, si no malament, però potser sí que això ens crea més competència. I a partir d'aquí, doncs, si la gent decideix, en lloc de venir a Platja d'Aro, anar a un altre indret, doncs això es nota.
0: El tema de la calor també és un tema que s'ha comentat bastant des de la restauració, perquè comentaven que, per exemple, les terrasses costaven molt més d'omplir amb aquestes altes temperatures, sobretot a l'hora de dinar. Clar, no sé fins quin punt els comerços, que també teniu, podria ser refugis climàtics en segons quins moments, també podria ajudar en un cert punt que faci molta calor a que la gent convidi a entrar aquests turistes dins d'establiments de comerços de Platja d'Aro, o no ho veieu encara una relació causa-efecte molt clara?
1: No, això sí que té a veure. Si parlem de comerç tipus no supermercats, que van per una altra direcció, el que és comerç, diguem, de roba o de sabates o això, ja fa molt temps que, si fa sol, comencem a treballar a les 7 de la tarda. És normal que la gent, si fa bon temps, vagi a la platja fins més tard, després a l'hora del mig del dia és molt calorós i la gent aprofita per estar a casa, fer la migdiada, el que sigui, i realment quan baixa la temperatura, no és només d'aquest any, ja ve de temps enrere, és quan comencen a sortir a passejar, d'acord? El comerç funciona, i la restauració també, més cap a les hores de l'última hora de la tarda i començament del vespre. Els horaris també hem de mirar d'adaptar-nos una mica a això, perquè fins cap a les 7, a les 8, no es comença a veure gent pel carrer passejant amb ganes de mirar aparadors o de consumir en algun restaurant i entrar.
0: Fa poques setmanes vau celebrar una nova edició de la botiga al carrer Platja d'Aro. Com va anar? Perquè hi havia més d'una seixantena de comerços adherits, d'establiments, de negocis. L'afluència de gent també va pujar. Com va anar aquesta nova edició?
1: Una mica la tònica de sempre. El número d'establiments es manté. Cal pensar que també ens costa més mantenir comerç petit, que és el que realment aprofita aquesta activitat, però bé, sempre hi ha un equilibri, més o menys entre 60-70 establiments, una mica més a la botiga al carrer d'ara d'estiu, que la que es fa després al març, i és el mateix, molta gent, és natural que aquest cap de setmana la gent ve molt predisposada a comprar, i els números es noten, no? Hi ha més gent amb més ganes de gastar, però tampoc no ha sigut l'any, diguem, que podem dir que, tenint en compte que no teníem cap amenaça de climat del temps, que fes mal temps, les últimes edicions ha passat això, que durant la setmana que si plouria, no plouria, això refreda, aquest any no, esperàvem potser unes xifres una mica més altes, però també considerem que tot això va lligat una mica amb el que hem parlat fins ara, no? De la capacitat de despesa de les famílies, etc, etc.
0: Es seguirà celebrant la botiga al carrer?
1: Esperem que per molts anys, sí, sí, sí. De fet, nosaltres cada any aquesta activitat, les dues vegades que es fa, és una de les principals que tenim dintre del calendari, la més consolidada, és coneguda arreu, i bé, la idea, doncs, no només seguir-la, sinó millorar-la.
0: I ja per anar acabant, Manel, no sé si hi ha futures accions com aquesta de la botiga al carrer o iniciatives que impulseu des de l'associació que t'agradaria destacar.
1: Bueno, ara farem una petita campanya de posicionament tardor, convé també, seguint el tema del clima, no? Tenim més bon temps fins més endavant, pràcticament fins al novembre. Ens interessa desestacionalitzar, que és un objectiu que tenim des de sempre. Ara el temps ens ajuda amb això. Platja d'Aro sempre està obert 24 hores, tot està 365. Convé que anar allargant això i posicionar-nos una mica com un destí també, no només de juliol i agost, sinó que allargar-ho fins al Nadal.
0: Doncs fins aquí. Manel Canadell, president de l'Associació d'Empresaris de Platja d'Aro, moltes gràcies per acompanyar-nos un cop més aquí a Ràdio Capital, en aquest cas del Supermatí. Que vagi bé aquest final de temporada d'estiu i començament de la temporada baixa, podríem dir, de turisme, i ens estarem pendents de les accions que dueu a terme des de l'associació.
1: Molt bé, molt agraït i a disposar.
0: Que vagi molt bé. I nosaltres, quan són dos quarts tocats ja de 9 del matí, donem pas a l'informatiu.

0: comencem l'informatiu explicant-vos que agents del grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil van trobar mort un home després de fer una immersió nocturna aquest passat dijous a les Illes Medes.
1: Segons ha avançat el Diari de Girona i ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies, els efectius d'emergència han pogut rescatar el cos sense vida de l'home aquest passat divendres al matí, després que el company amb el qual feia submarinisme advertís dijous a la nit que el seu company no havia pogut sortir de l'aigua en la immersió nocturna que van fer a la zona del medalló de les Illes Medes. A l'operatiu de rescat també hi han participat la Unitat d'Actuacions Subaquàtiques dels Bombers. La víctima tenia 38 anys i tot apunta a un accident, a l'espera, això sí, de l'autòpsia del cos de la víctima.
0: I la CUP acusa el govern de Catalunya de no haver executat els acords aprovats al Parlament per millorar la mobilitat ferroviària aquí a l'Empordà. La formació ha denunciat aquesta situació arran del seguiment dels compromisos adaptats per la Comissió de Territori i Habitatge. El Parlament va aprovar el 12 de novembre del 2025 una proposta de resolució sobre la millora del servei ferroviari a l'Empordà i el text plantejava diverses mesures per reforçar les connexions entre municipis empordanesos i la xarxa ferroviària, Maria Alzina.
1: Entre les actuacions previstes hi ha la creació d'una línia d'autobús entre l'estació de Camallera i l'Escala, amb parades a Ventalló i Viladamat. La proposta també contemplava millorar la coordinació entre els autobusos interurbans de Figueres i els serveis ferroviaris de l'estació. La iniciativa parlamentària incluïa més mesures relacionades amb les connexions ferroviàries de l'Empordà. També plantejava actuacions per facilitar l'accés a serveis ferroviaris i millorar les condicions de diverses estacions a la demarcació. El diputat de la candidatura d'Unitat Popular, Dani Cornellà, ha criticat el grau de compliment d'aquests compromisos. Cornellà considera que les mesures aprovades pel Parlament s'han d'executar i reclama explicacions al govern. La formació també qüestiona el seguiment que ha fet la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, sobre l'aplicació de la proposta. Aquestes crítiques formen part del debat polític actual sobre la situació de mobilitat a les comarques gironines. La proposta aprovada el novembre de l'any passat incluïa específicament la connexió entre Camallera, Ventalló, Viladamat i l'Escala. Durant el debat parlamentari, diversos grups van coincidir en la necessitat de reforçar aquesta connexió i adaptar millor el transport ferroviari a les necessitats del territori. La qüestió afecta especialment els nuclis que depenen de les estacions ferroviàries de l'Empordà per connectar amb altres punts de les comarques gironines. La proposta parlamentària també situava la mobilitat com un element relacionat amb l'equilibri territorial i l'accés a serveis. La CUP reclama ara que es compleixin les mesures aprovades i que es concretin les actuacions pendents. El debat posa novament sobre la taula les connexions entre el tren i el transport per carretera a l'Empordà, especialment en municipis allunyats de les principals línies ferroviàries.

0: El Baix Empordà ha fet aquesta setmana un nou pas per concretar projectes de futur vinculats a la cultura i a l'economia blava. Agents institucionals, econòmics i culturals de la comarca han participat en dues trobades de treball per convertir les línies estratègiques en iniciatives concretes. La primera reunió es va fer dilluns a l'Espai Medes i es va centrar en l'economia blava dins del grup Acció Col·laborativa. La trobada va reunir representants de les institucions i del teixit econòmic amb l'objectiu de refinir accions per als anys 2026 i 2027.
1: Els participants van treballar especialment en projectes relacionats amb la recerca, la formació i les activitats culturals i esportives vinculades al mar. La sessió també va servir per establir quines actuacions poden tenir més recorregut i per incorporar nous agents al projecte. La voluntat és reforçar la competitivitat i la sostenibilitat de l'economia vinculada al mar al Baix Empordà, amb iniciatives que puguin generar activitat al territori i tinguin capacitat per projectar-se més enllà de la comarca. Aquest passat divendres, el Consell Comarcal va acollir una segona reunió de treball, en aquest cas vinculada al grup d'acció col·laborativa del Hub Cultural del Baix Empordà. La trobada va reunir agents culturals amb institucions per començar a concretar les primeres propostes de projectes compartits. Durant la sessió es van identificar diverses iniciatives amb potencial per transformar l'activitat cultural de la comarca. Entre els objectius hi ha la voluntat de desestacionalitzar el turisme i generar condicions per afavorir la captació de talent. Les dues trobades formen part de les iniciatives sorgides de la conferència estratègica impulsada pel Consell Comarcal del Baix Empordà. El procés busca reforçar la cooperació entre els diferents agents del territori i facilitar que els projectes es desenvolupin de manera conjunta. El Consell planteja aquesta feina amb una mateixa línia d'actuació, passada a la reflexió a l'acció i concretar projectes que tinguin un impacte directe al territori. L'objectiu final és reforçar el posicionament del Baix Empordà com a territori innovador i sostenible amb capacitat per generar activitats i atraure talent. Aquesta estratègia es desplegarà tant en l'àmbit cultural com en activitats vinculades al mar i a l'economia blava.
0: I l'Estartit ha inaugurat aquest divendres l'exposició que repassa 25 anys d'història del municipi a través de la mirada periodística de Ràdio Capital de l'Empordà. L'acte es va celebrar a la seu de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, on la mostra es podrà visitar fins al 30 d'octubre. L'exposició titulada Ràdio Capital, 25 anys de notícies, Torroella de Montgrí i l'Estartit, recull alguns dels episodis que han marcat la vida del municipi entre el 2001 i també l'actualitat, Maria Alzina.
1: Les fotografies es complementen amb notícies i continguts sonors de l'emissora accessibles mitjançant codis de resposta ràpida. El recorregut permet recuperar la transformació turística, social i institucional de l'Estartit, però també alguns dels episodis que han tingut més impacte sobre el territori. La mostra inclou la creació del Consell Municipal de l'Estartit, la constitució de l'entitat municipal descentralitzada, diversos temporals, la declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, la recuperació ambiental de la platera i també la pandèmia. També hi apareixen esdeveniments polítics, equipaments, serveis i iniciatives vinculades al turisme i al medi ambient. D'aquesta manera, l'exposició ofereix una mirada sobre com ha canviat l'Estartit durant l'últim quart de segle i sobre els elements que han anat configurant la seva identitat. Durant la inauguració, el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Genís Dalmau, ha reivindicat el valor de fer aquest exercici de memòria. Dalmau ha remarcat que revisar els 25 anys d'història permet entendre millor les decisions que caldrà prendre durant els propers anys.
2: Aquestes fotografies que tenim aquí, tenim fotografies de l'Estartit i de Torroella, recullen una mica doncs, el pas d'aquest temps de diferents temes, no? Temes turístics, temes socials, de la realitat, la creació doncs, del Consell Municipal, la creació de l'EMD, catàstrofes naturals, esdeveniments més mediàtics, esdeveniments polítics i, com no, doncs, la vida i els serveis i els equipaments que s'han anat creant doncs, al llarg d'aquests anys.
1: A la mateixa línia, el president del Club Nàutic L'Estartit, Jordi Ponjoan, ha destacat el moment de transformació que viu l'Estartit. Ponjoan ha assenyalat que el municipi es troba envoltat d'espais naturals que cada vegada tenen més protagonisme i que aquesta realitat també pot actuar com a motor per l'activitat turística. L'exposició forma part del projecte de commemoració dels 25 anys de Ràdio Capital, que durant aquest any està recorrent diversos municipis del Baix Empordà amb mostres adaptades a la història de cada localitat. La proposta vol conservar una part de la memòria recent del territori a través del periodisme de proximitat.

0: I seguim a Torroella de Montgrí i l'Estartit, perquè aquest municipi i la Universitat de Girona prorroguen 4 anys més la càtedra Josep Capellà i Hereu. L'acord dona continuïtat al treball sobre la conservació dels espais naturals i la gestió sostenible del litoral del Baix Ter. Aniol Rosell.
1: L'assignatura s'ha fet el passat divendres al despatx de l'alcaldia de Torroella de Montgrí. L'acord dona continuïtat a gairebé 2 dècades de col·laboració en l'estudi, la conservació i la gestió dels espais naturals del Baix Ter. La càtedra té la seu al Museu de la Mediterrània i treballa per aprofundir en el coneixement dels ecosistemes litorals. L'acte ha servit també per reconèixer la figura de Josep Capellà i Hereu, que dona nom a la càtedra des del passat abril. Capellà va morir el juny de l'any passat i va mantenir una estreta vinculació amb el municipi durant dècades. Va ser regidor de l'Ajuntament entre els anys 1991 i 1999 i va exercir com a assessor turístic durant prop de 3 dècades. També va col·laborar amb la càtedra i va participar en projectes relacionats amb la protecció del territori i el turisme sostenible. Entre aquests projectes hi ha la declaració del Parc Natural de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, la restauració de la platera, diversos projectes europeus i la reconversió de Can Quintana. També va participar en l'elaboració del Pla General d'Ordenació Urbana de l'any 2003. La col·laboració entre les dues institucions va començar l'any 2008 amb la creació de la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis. El projecte integra les dimensions ecològica, econòmica i cultural del territori i busca contribuir a una gestió territorial sostenible. A l'acte hi han participat l'alcalde Jordi Colomí i el regidor de Medi Ambient, Genís Pijam. Per part de la Universitat de Girona hi han assistit el vicerrector d'Impacte al Territori i Ambientalització, Ignasi Rodríguez, i Xavier Quintana, director sortint de la càtedra. Albert Llausàs, doctor en Ciències Ambientals, assumeix ara la direcció del projecte. També han assistit a l'assignatura Imma Bellver, vídua de Josep Capellà, i Dolors Capellà, germana seva.
0: I Begur reivindica el seu vincle amb el cinema amb una nova exposició. La mostra es pot visitar fins al 17 d'octubre a l'Espai Bacanart. El recorregut recorda diverses produccions rodades al municipi i també destaca els carrers, les cales i els paisatges locals. La proposta forma part del Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava. Aniol.
1: Begur torna a posar el focus en la seva relació amb el món del cinema. L'Espai Bacanart acull l'exposició Begur Plató de Cinema fins al 17 d'octubre. La mostra repassa diverses produccions rodades al municipi al llarg dels anys. També descobreix espais locals convertits en escenaris de pel·lícules. Els carrers, les cales i el castell de Begur han aparegut en diferents produccions cinematogràfiques. Els paisatges del municipi també han atret directors i equips de rodatge. L'exposició presenta aquesta vinculació a través de diferents episodis de la història local. El recorregut permet reconèixer espais habituals des d'una mirada vinculada al cinema. La proposta també posa en valor el patrimoni i el paisatge de Begur. La llum mediterrània forma part dels atractius del municipi per als rodatges. El regidor de Cultura de Begur, Jordi González, destaca aquesta riquesa paisatgística i patrimonial. González considera el cinema un testimoni de la transformació d'aquests espais en escenaris de ficció. La mostra coincideix amb la 12a edició del Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava. El certamen tindrà lloc del 2 al 12 d'octubre. L'exposició forma part de la programació del festival. Begur reforça així durant aquesta setmana la seva vinculació amb el món cinematogràfic. El municipi combina les projeccions del festival amb la descoberta dels

0: I Palamós forma part d'una exposició que analitza com regenerar les ciutats intermèdies i adaptar-les a les necessitats actuals de la ciutadania. La mostra, titulada Ciutats en Trànsit, repensar per regenerar, s'ha inaugurat al Palau Robert de Barcelona i està impulsada pel Departament de Territori i Presidència en el marc de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura Barcelona 2026. Maria Alzina.
1: L'exposició presenta 5 projectes de transformació urbana desenvolupats a Balaguer, Berga, Palamós, Tremp i Valls. La iniciativa l'impulsa el Departament de Territori i Presidència en el marc de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura, Barcelona 2026. En el cas de Palamós, la proposta se centra en la Planassa i la Varada. Aquests dos espais es presenten com a àmbits de transformació de l'espai públic per contribuir a modificar l'estructura urbana. La mostra també recull el projecte del nucli antic de Balaguer centrat en la rehabilitació d'espais urbans obsolets, especialment en habitatges i equipaments. A Berga, l'exposició presenta la proposta de transformació de la Vall dels Molins. A Tremp, l'espai analitzat és la plaça Catalunya, i a Valls, el projecte se centra en l'Hort del Tondo. Les 5 propostes parteixen d'una anàlisi del patrimoni, el paisatge, els usos dels espais i les necessitats de cada municipi. L'objectiu és estudiar com es poden recuperar espais que han perdut activitat i adaptar-los als usos actuals. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha situat aquesta regeneració urbana en l'àmbit de la cohesió social i l'equilibri territorial. Paneque també ha defensat la rehabilitació dels espais existents davant la necessitat de construir-ne sempre de nous. Segons la consellera, els centres històrics, les places i els edificis poden recuperar usos i adaptar-se a les necessitats actuals. L'exposició també explica el paper de les ciutats intermèdies dins l'estructura territorial. Són municipis que connecten les grans ciutats amb territoris rurals i concentren serveis, activitat econòmica i vida comunitària. La mostra es pot visitar gratuïtament al Palau Robert fins al 8 de gener del 2027. Durant el primer semestre de l'any vinent també està previst que recorri les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona.
0: I la tribu BTT de Forallac fa més de 15 anys que impulsa el ciclisme de muntanya aquí al Baix Empordà. El projecte va néixer l'any 2009 arran de la necessitat de disposar d'un club esportiu per organitzar una prova de descens a Fonteta. En una entrevista al Supermatí d'aquí de Ràdio Capital, Domènec Lladó ha explicat que amb els anys el club va anar evolucionant fins a apostar especialment per la formació dels més joves. Actualment la tribu disposa d'una instal·lació esportiva de 15.000 metres quadrats i agrupa aproximadament una 60 de famílies.
1: Allò de defensa que treballar amb els infants és essencial per garantir la continuïtat del ciclisme de muntanya. L'escola introdueix els nens i nenes en les bases de la disciplina. Aprendre a pedalar, frenar, girar, abans d'avançar cap a la pràctica en entorns de muntanya. Un cop allà, Lladó destaca la sensació de llibertat d'aquest esport.
2: Al final, és un esport que es practica a l'aire lliure, que és un esport que es coneix poc o que es coneixia poc, però que enganxa molt. I aquesta sensació de llibertat crec que també fa doncs, que aquell qui ho provi o que ho prova doncs, s'enganxa i bueno, això fa doncs, que creixi i que vagi evolucionant.
1: L'escola de la tribu BTT està oberta a infants a partir dels 4 anys i acompanya els joves aproximadament fins als 16 o 17 anys. El club posa especial èmfasi en la seguretat. Els nens treballen progressivament les seves habilitats abans de sortir a la muntanya i ho fan amb les proteccions adequades i adaptant les activitats al nivell de cadascú. Lledó reconeix que el ciclisme de muntanya comporta un cert risc, però assegura que una bona preparació permet minimitzar-lo. També destaca que molts dels joves que deixen l'escola quan arriben a l'adolescència continuen vinculats al club participant en esdeveniments, formacions o tasques d'organització. La tribu està especialment vinculada a disciplines com el descens i l'enduro, tot i que l'escola treballa diferents modalitats del ciclisme. A mesura que els esportistes creixen i adquireixen més nivell, poden especialitzar-se en disciplines com el descens, l'enduro o el pump track. Aquest any les instal·lacions han acollit el Campionat de Catalunya de pump track, mentre que el 2027 seran l'escenari del Campionat d'Espanya d'aquesta modalitat. A més, els dies 10 i 11 d'octubre, Forallac acollirà el Campionat de Catalunya d'Enduro.
0: Passen 2 minuts de 3:15.

0: Ja sabeu que els dilluns són dies esportius aquí al Supermatí, perquè sempre ens acompanya l'Oriol Bernà amb l'actualitat i els resultats més destacats dels equips d'aquí de casa nostra. Oriol, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Joan, com estàs?
0: Doncs molt bé, avui crec que no vens sol, crec que vens acompanyat.
1: Doncs sí, avui, com deies, és dilluns esportiu al Supermatí i vinc acompanyat. Ens fa molta, molta il·lusió arrencar la temporada seguint el fil d'una de les millors notícies de l'esport baix-empordanès de la temporada passada. El Club Handbol Garbí, després de gairebé 50 anys d'història, va aconseguir el passat mes de juny ascendir per primera vegada a Primera Nacional, la tercera categoria de l'handbol estatal. Aquest cap de setmana, per fi, ha arribat el moment de debutar i per això tenim amb nosaltres a Narcís Ferrer, president del Club Handbol Garbí. Bon dia, Narcís, com estàs?
2: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Molt bé, doncs mira, amb ganes de parlar amb tu, perquè vam seguir la temporada passada l'èxit del Garbí. Explica'ns una mica, després d'aquest ascens històric, com està vivint el club les primeres setmanes de pretemporada i el debut a Primera Nacional. Volem saber una mica què ha canviat respecte a la temporada passada.
2: Bé, el club està en plena efervescència. Aquest cap de setmana vam debutar i, com deies tu, la introducció va ser un dia històric. El club és un club bastant gran ara mateix i, per tant, tenim molts fronts oberts, però el que era la principal notícia, doncs, el fet de jugar a Primera Nacional és un canvi substancial organitzatiu, de pressupost, de requeriments, perquè passes de la Federació Catalana a la Federació Espanyola, arbitratges de... Crec que cap de setmana van venir de La Rioja, de Logroño... Una complexitat més gran i, òbviament, el que passa a la pista, el 40-20, que diem nosaltres, un salt qualitatiu de nivell del joc i els jugadors amb què t'enfrontes, importantíssim.
1: Aquest salt qualitatiu, com comentaves, segurament es va notar ja en el primer partit a casa. Sí. Vosaltres la temporada passada estàveu força acostumats a guanyar. Aquest primer partit a casa va acabar amb la derrota contra el Sant Vicenç per 29-37. Quina lectura en feu? Us topeu amb una realitat diferent a partir d'ara? Esteu preparats per això?
2: L'equip, l'entrenador, són molt ambiciosos i ells sempre volen guanyar, però bueno, hi havia un fet de novells, es va notar que era benvinguts a Primera Nacional, o sigui, com jugues contra aquests equips, veus que tenen un bagatge. Estem parlant d'un equip que l'any passat va quedar quart i que fins al final de la Lliga de l'any passat a Primera Nacional va tenir opcions de quedar primer i segon, que eren els que donaven dret a jugar a la fase de descens a plata, no? Però, i per tant, que ja sabíem que seria molt complicat. El que passa que nosaltres tenim un bon equip, tenim probablement una de les millors pistes de Primera Nacional, tot i ser novells, i amb tot els peus a terra som realistes, però som ambiciosos i pensem que tenim equip per aguantar la categoria i, per tant, un any de gaudir, de veure bon handbol i de lluitar fins al final per aconseguir, doncs, mantenir la categoria, que és l'objectiu d'aquest any.
1: Com comentaves, Narcís, doncs l'objectiu, entenc que és consolidar-se. No sé si fem bona aquella expressió de no estirem més el braç que la màniga, però de totes maneres entenc que aquest ascens també implica més desplaçaments, més exigència de recursos. Quin és l'esforç que està fent el club tant a nivell econòmic com organitzatiu? Perquè sabem que el club al final no deixa de ser un club de barri, un club de poble on treballeu tots amb les ungles, no?
2: Sí, bueno, nosaltres hem fet un... O sigui, estem... Perquè ens entenguem, a la Primera Nacional els nostres jugadors hem fet l'esforç de que no paguin aquest any. L'any passat ells pagaven la quota com si fos un alevi, un infantil o un cadet. Aquest any ens trobem amb equips que evidentment ningú paga i molts jugadors ja comencen a cobrar sous. Els nostres jugadors no s'ho poden permetre perquè el club no s'ho pot permetre. I per tant, l'esforç és grandiós a nivell econòmic, com te deia, a nivell de requeriments que també impliquen despeses, però a nivell de desplaçaments no, Oriol, perquè per sort el nivell d'handbol a Catalunya és altíssim i a la Primera Nacional hi ha un grup propi català. Com altres comunitats han de viatjar per totes les comunitats, a Catalunya hi ha, tots els equips són de Catalunya i si molt m'apures, excepte el Sarrià i el Bordils, tots estan al Vallès i a Barcelona. Val? Llavors, els desplaçaments no són complicats. El que sí que hi ha és que, bueno, hi ha una concentració de jugadors molt i molt bons en una sola categoria d'una lliga que a més és a una sola volta, vull dir, lliga regular, una lliga que de 8 mesos, molt dura, i nosaltres la disfrutarem igual que la patirem, i tot el club estarà amb els nois perquè sabem que tenen nivell per poder-lo mantenir. Però clar, què passa? Que a l'altra banda tenim una estructura de club bastant gran on enguany també som molt ambiciosos amb la línia femenina. I per tant tenim cap de setmana entretinguts sempre.
1: El Garbi Arena sempre té bon ambient, també això ho sabem de primera mà. Parlaves del bon estat de salut de l'handbol català, sobretot amb fent la comparativa amb l'handbol estatal, però parlant amb gent del club, em deia, ostres, és que cada vegada que organitzem unes fases d'ascens aquí, recordem, per qui no estigui el cas, que les fases d'ascens a Primera Nacional es van organitzar el mes de juny a Palafrugell, al Garbi Arena, cada vegada que s'organitzen unes fases estem guanyant inscripcions. No parem de guanyar inscripcions de nanos de 8, de 10 anys, de 12, que en comptes d'anar a jugar a futbol o a hoquei, que també hi ha tradició a Palafrugell, doncs es cullen l'handbol. Quina és la salut del Garbí? Com influeix tot aquest ascens en la salut del club?
2: Això, organitzar un esdeveniment que té impacte, tenir un perfil de xarxes socials que cada vegada arriba més gent, tenim una audiència de les nostres publicacions increïbles. El fet de que es faci bé la feina i que no ve d'un sol any, sinó que portes molts anys sembrant per recollir els seus fruits, fa que, bueno, doncs, que cada vegada que passin esdeveniments d'aquest tipus, sobretot si la piloteta entra, com va passar el maig de l'any passat, d'aquest any, fa que tinguis una munió de nenes i nens, perquè les noies també estan fent molt paper. Penso pensar que les noies estan a la màxima categoria catalana i aquest any pensem que han possibilitats també d'optar unes fases. Llavors, molta demanda de nens, estem molt contents. Què ens passa, però? Que l'espai físic, els espais per jugar amb vol de Palafrugell ara mateix són molt limitats, no tenim més espai, els pavellons no donen de si, i per tant, malauradament, no podem assumir tota la demanda de nois i noies que volen jugar amb vol.
1: Per tant, entenem que des d'aquí també fem una crida. El club també ha tingut jugadors que també ha format jugadors que han arribat diguéssim a l'estament més alt d'aquest esport, com Quim Roques, per exemple, no? Què significa per vosaltres que la base pugui acabar durant jugadors a aquest nivell professional?
2: Home, no és el màxim objectiu, però fa molta il·lusió. O sigui, la veritat és que la família Roques va fer... L'Albert Roques, campió del món, és el que el tenim penjat a la banderola del pavelló. En Quim Roques, ara mateix, després de sortir del Barça de jugar plata, ara està jugant a Sobal. Però el mateix entrenador que tenim, en Sergi Catarany, va ser porter del Barça i va jugar molts anys a Sobal. I tenim més exemples de jugadors que han arribat amunt. Però no seria l'objectiu. L'objectiu, bàsicament, és formar persones, formar esportistes i que disfrutin d'un esport col·lectiu que, pels que ens agrada, sempre diem que és el millor esport del món.
1: Genial. Narcís Ferrer, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Sabem que aquest cap de setmana, doncs, segurament ha sigut un cap de setmana intens, estressant, però també entenc que molt i molt gratificant. Nosaltres us anirem seguint des d'aquí i animem a tothom a viure l'experiència del Garbí Arena, perquè realment pels qui no hi hagin anat mai se sorprendran del bon ambient que hi ha.
2: És això. Jo crec que ja hi ha molta gent que ho sap, però si algun dia tens temps el dissabte a la tarda, parlo amb l'audiència, de passar pel Garbí Arena, veureu un esport dinàmic, divertidíssim, i un ambient que probablement costa de creure quan dius que estàs al Baix Empordà. Per tant, moltes gràcies Ràdio Capital per la cobertura, i veniu al Garbí Arena que disfrutareu d'una temporada màgica.
1: Narcís Ferrer, president del Club Handbol Garbí, moltes gràcies i molta sort.
2: Gràcies, Oriol, gràcies a tots.
0: Doncs, que bé, comptar amb un testimoni tan directe com és el de Narcís Ferrer, d'un club que va fer història la temporada passada i que vam seguir aquí al Supermatí, de la mà també d'Oriol Bernà.
1: I Joan, no és embolcallar ni ensabonar, l'ambient al Garbí Arena de veritat que és molt complicat de veure a la província, un ambient igual, per això us dic, hi ha molta gent que no coneix l'handbol com a esport, jo m'incloc, no sóc un gran aficionat de l'handbol, si més no ho era fins fa un parell d'anys que hi vaig anar per primera vegada, ostres, m'ho vaig passar tan bé que és això.
0: Això de l'ambient, que és inigualable a la comarca, a la demarcació de Girona, els de Bordils, els de Sarrià de Ter, potser tenen opinions diferents, però bé, deixem-ho sí, a una banda. Perquè...
1: Exacte, cadascú tira cap a casa seva, però exacte. És molt divertit.
0: Sí. Oriol, si vols, fem una petita pinzellada del que ha estat aquest cap de setmana pels equips d'aquí de casa nostra. Comencem, si vols, pel Girona de futbol.
1: Som-hi, sí, el Girona va aconseguir el dissabte una victòria de prestigi al camp del Cádiz per 1-2 amb la sisena jornada de la Lliga Hypermotion. El club de Quique Álvarez va encarrilar el partit abans del descans amb els gols de Benat, el 34, i de Carles Pérez, el 43. El Cádiz va retallar distàncies, només començar la segona part, amb un gol en pròpia porteria de David López, i va sotmetre bastant el Girona durant la bona part del segon temps. Els gironins, però, van resistir fins al final amb una actuació destacada de Gazzaniga i van sumar la tercera victòria de la temporada.
0: I fem un últim apunt, si vols, del Palamós de futbol i del Bisbal bàsquet.
1: Sí, el Bisbal va sumar el dissabte la segona victòria en dues jornades de la Copa Espanya després de superar l'Amics Castelló per 68-66. El triomf, a més, va arribar amb una cistella sobre la Botzina en un final d'infart que va permetre als bisbalencs mantenir-se invictes en la competició. I en futbol, el Palamós no va poder començar la Lliga amb victòria i va perdre per 2-0 al camp del Lloret en el seu debut a la competició.
0: Esperem que les pròximes jornades serveixin o tinguem més bones notícies per part del Palamós i per part del Bisbal Bàsquet. Si parlaven de bons ambients esportius aquí a la comarca del Baix Empordà, jo crec que el Pavelló Vell de la Bisbal també és un lloc on, si no hi has anat mai, s'ha de viure, perquè és espectacular l'ambient que s'hi viu allà dins també.
1: Sí, hauríem de fer el tour experience dels pavellons del Baix Empordà, perquè n'hi ha uns quants on t'ho pots passar bé. Sí,
0: i tant que sí, i molt i molt bé. Oriol Bernà, un dilluns més, avui en un format una mica diferent, però crec jo que ha funcionat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dilluns més amb l'actualitat esportiva del cap de setmana en clau baixa empordanesa i també gironina, i ens escoltem la setmana que ve.
1: Gràcies, Joan, bona setmana.

0: I nosaltres ens acomiadarem aquí del supermatí, d'aquest primer supermatí de la setmana, ja ho direm, del dilluns 21 de setembre del 2026, i tornarem, com sempre, demà a les 8 del matí en directe des de Ràdio Capital de l'Empordà i també en emissió conjunta des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Fins ara, adeu-siau!
1: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada

0: el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
1: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
2: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
3: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
4: I a Mer Ràdio, també.
3: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
4: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
3: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
5: La millor música del món.
6: La millor música del món.
5: A Ràdio Capital.
6: Ràdio Capital.
5: Amb Marc Clapés.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Ella és Olivia Dean i això, So Easy to Fall in Love.

0: Manlleu, Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Èxit original dels anys 80, portat a l'actualitat de la mà de Cyril. Sona Capital, aquest, Stumbling In.

0: Cantarà Fardada Ràdio.
1: Ràdio Capital.
2: Seguim amb una de les veus mimades de la ràdio. Parlem de Somber des de que el vam descobrir que no ens el podem treure del cap. My body is not ready.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
4: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
5: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar al món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
6: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
7: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

0: El que passa al món és important.
1: El que passa a l'Empordà,
0: encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
5: Ei, tu!
6: Sí, tu!
5: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
6: Boi!
5: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
7: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
8: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
9: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Seguim amb molta més música per tu aquí a la ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: i que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Una col·laboració d'aquelles que teníem ganes, eh? Ginestar, Nil Moliner. Déu-n'hi-do, que bé que sona. Amb qui estaràs?

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa't-en ara.
1: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
1: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
1: Escola de Fotografia ERAM.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxiloestètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
6: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
8: Fenomeno.
9: Maxiloestètic.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.
12: Cançons que han crescut amb tu.
10: Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.
14: Obrim pètal al treball d'Ariana.

La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny a presentar aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula. Tum.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: una ràdio només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: Seguim amb molta més música per tu aquí a la Ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Ja fa més de 20 anys que sona Capital, James Blunt. L'escoltem ara amb aquest Tastes Like Summer.

0: l'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: Aquesta és d'aquelles que no et pots treure del cap, eh? Hugel, Jamaican, bam, bam.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns. Troben mort un submarinista després d'una immersió nocturna a prop de les Illes Medes. El grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil va recuperar el cos. Tot apunta que es tracta d'un accident. Les violacions han pujat un 9% a les comarques gironines durant el primer semestre. En canvi, han baixat els atracaments i els robatoris. En conjunt, la delinqüència ha caigut un 9% a les comarques gironines durant el primer semestre.

0: La corredora ha completat 43 voltes al circuit de 6,706 quilòmetres. Amb aquest resultat ha superat el rècord femení català en aquesta prova.
1: I tot seguit la previsió del temps per aquest dilluns.
2: Cel mig encara serè o poc ennuvolat amb vent fluix. La temperatura pujarà ràpidament i serà calorosa amb màximes entre 28 i 34 graus i mínimes d'entre 16 i 19. A la tarda augmentaran els núvols i el cel quedarà més tapat. Demà i passat, temps estable i calorós.
1: I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
3: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Ei, ja saps què faràs el dissabte 3 d'octubre?
6: Encara no.
5: Doncs vine a la botiga al carret de Girona.
6: On la fan?
5: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, Pare Claret i molts més. D'acord, però què hi trobaré?
6: Bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
5: Doncs hi anem.
7: Botiga al carrer de Girona, 3 d'octubre. Amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
8: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
9: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
12: I amb la ràdio, també.
11: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
12: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
11: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos conta molt. Dir-ho també.
3: La millor música del món.
12: La millor música del món.
3: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
3: Amb Marc Clapés.
13: 25 anys sonant amb tu.
12: La ràdio de l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
14: Una banda que en directe, doncs, guanyen moltíssim. Si no els has vist, no t'ho perdis, perquè de veritat que et quedaràs sense paraules. Parlem de la Ludwig Band, que tornen ben romàntics, amb això que es diu Que Bonic.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Especialista en números 1, aquesta no ha estat una excepció. És Karol G amb Jude Lyne i Rusovski amb aquest Baby Wow a Capital.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: La producció està Kevin Parker de Tame Impala. Dua Lipa sona Capital amb Training Season.

0: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talla gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
7: Del nostre web.
6: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: No cal explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.

Va, com està? Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Ara t'oferim una proposta ben interessant. Ens la porta aquest jove artista que es fa dir Somr i que debuta a la nostra antena amb aquest Back to Friends, que té amb el seu nom, Somr a Capital.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Una banda que en directe, doncs, guanyen moltíssim. Si no els has vist, no t'ho perdis, perquè de veritat que et quedaràs sense paraules. Parlem de la Ludwig Band, que tornen ben romàntics, amb això que es diu Que Bonic.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
5: Ei, tu!
6: Sí, tu!
5: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
6: Boi.
5: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
7: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
9: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
10: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
9: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
10: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
9: Confia en Maxil·la Estètic.
10: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
9: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
7: Fenomeno.
8: Maxil·la Estètic.
11: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
12: I amb la ràdio, també.
11: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
12: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
11: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.

0: tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona a Capital aquest Self-Aware.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike. Una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat és Baby Doll.

Va, seguim aquí a la ràdio de l'Empordà, ara amb dues de les bandes de casa nostra que més èxit tenen. D'una banda, Doctor Prats, de l'altra, Stay Homes. S'han unit des del treball pel cantó bo, el treball dels terrasencs Doctor Prats, amb aquesta cançó que ens dona unes bones vibracions impressionants. Es diu Seguirem ballant. Va, va, a ballar tots. No em demanis aquest cop.

Ràdio Capital, les tenim totes. Ràdio Capital,

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa. Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Sal divendres 25. Consulta tota la programació a

0: de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
1: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
2: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
3: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25

0: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
3: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
4: La ràdio de l'Empordà.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
3: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
4: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la imprototipar i produir en petit format. I la Núria busca

0: molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
0: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxiloestètic.
0: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita. Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
2: Fenòmena.
3: Maxiloestètic.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com. Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
5: I amb la ràdio, també.
4: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
5: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
4: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: about you now.
1: Barregem la música que més ha sonat. It's in your eyes. Ràdio Capital.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4. Del 25 al 27 de setembre, vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre, el polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
2: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu. On el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
5: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
7: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Compte enrere per donar per acabat oficialment l'estiu. Ho recordo, serà demà passat dimecres. Sembla, però, que tindrem una setmana plenament estiuenca. Aprofiteu-la, els qui teniu la sort encara de fer vacances al mes de setembre.

Important victòria del Girona al camp del Casis. Ja som quarts a la classificació de segona divisió. Sembla que el Girona funciona millor en camp contrari que Montilivi. Vaja, que li va la marxa, eh? Potser en Raül Muixac ens sabrà dir el perquè d'això. Serà d'aquí uns minuts. I a la segona hora traurem el màxim profit del nostre turista accidental Adrià Bas perquè ens porti a donar un vol per aquests mons de Déu. I acabarem anant cap a la Bisbal, a la discoteca particular, que és a casa seva, de Miquel Abres.

I atenció, perquè avui ens volem centrar en les distraccions que provoca el telèfon mòbil. Sabíeu que a Itàlia volen imposar multes de fins a 500 euros per creuar un pas de vianants parlant pel mòbil? 500 euros! Perquè travessar un carrer mirant el mòbil ja es considera una activitat de risc. I és clar que ho és. Hi ha gent que creua mirant Instagram

0: capacitat de no estar desconnectats ni 30 segons ni tan sols mentre es creua un carrer.
1: 972 313 702.
0: Avui, el tema d'aquesta tarda, distraccions amb el mòbil, conduint, caminant pel carrer. Feu servir l'altaveu per fer trucades o us agrada més la intimitat? Ai, una altra cosa. Crideu molt? Oh, em treu de polleguera. Crideu molt quan parleu per telèfon? Au, va, i mai més ben dit. A trucar i a començar.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Eren els Steve Miller Band amb el Abracadabra. Aquesta paraula màgica al Girona els hi funciona de meravella. Diuen Abracadabra en camp contrari i guanyen el partit.
1: Raül Muixac.
0: Hola, Raül, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda, i vosaltres?
0: Molt bé. Ja veus que el Girona li va a la marxa, eh? El camp, camp contrari, vaja,
2: sí.
0: Dos gols ben macos, eh?
2: Sí, perquè si a casa ha guanyat un partit, n'ha empatat un i n'ha perdut un, a fora una derrota en el primer partit, però els dos últims desplaçaments han acabat en victòria. El camp del Cádiz, amb una mica més de patiment del que feia presagiar com a arribar al descans, perquè recordem que al descans el Girona doncs guanyava 0-2. Però noi, hi ha una cosa que no canvia, que és que els inicis de la segona part ens fan molt de mal. En gairebé tots els partits han queixat gol, i a Cádiz doncs van regalar l'1-2, que després es va saber defensar bé, però vaja, jo crec que es va desaprofitar una ocasió per haver aconseguit una victòria una miqueta més àmplia. Però vinga, no ens posem tan esplèndids, i ja està bé, victòria al camp del Cádiz, que fa que la zona, que la distància amb els de dalt doncs segueixi més o menys allà mateix.
0: Anem a quarts, no?
2: No, vuitens.
0: Ah, vuitens.
2: Quan vam acabar el partit, el Girona era quart, perquè encara hi havia tota una sèrie d'equips que no havien jugat,
0: sí.
2: però van guanyar, i mireu, perquè els oients se facin una idea, el Girona és dels que tenen 10 punts, el més ben classificat, el que és vuitè, perquè com que ha marcat 12 gols,
0: sí.
2: És un dels equips de la categoria que ha marcat més gols, el seu gol average és molt favorable. Però, per exemple, el Burgos, el Sabadell i el Leganés tenen 11 punts, estan per sobre, l'Almeria en té 12, el Mallorca en té 13, i aquí el que sembla que està començant a fer una estrabada a la classificació és el Castelló,
0: sí,
2: que ja té 16 punts.
0: Sí.
2: I per tant és un equip que clarament es comença a postular ja com a candidat molt ferm a l'ascens, cosa que per altra banda no sorprèn veient com van jugar a Montilivi.
0: Te'n recordes com va ser l'última vegada que el Castelló va estar... Ha estat mai? No, al revés. El Castelló ha estat mai a primera divisió?
2: Sí, el Castelló ha estat a primera divisió. De fet, ara fa anys que no tasta la màxima categoria, però era un equip que del meu record havia estat força temporades. Mira, ha estat 3, 6, 8, 10, 11, 12 temporades a primera divisió, el Castelló. I tens bona memòria, perquè l'últim any que va estar a primera va ser la temporada 90-91, és a dir, va baixar l'estiu del 91. Des d'aleshores
0: fa anys, eh?
2: Ha passat per tercera, per segona B, ha passat per segona divisió, fins i tot a... no sé si fins i tot si s'ha refundat i tot. Llavors, és un històric d'aquella època, però ara fa molt de temps que no tasta la primera divisió.
0: Clar, a la província de Castelló hi ha el condicionant de que res, a 10 quilòmetres de Castelló hi ha el Vila-real i sí. Després el Castelló, no? Diguem-ne que la rivalitat i...
2: Hi ha hagut allò que els castellans en diuen el sorpasso.
0: Sí, exacte.
2: El Castelló era l'històric d'abans,
0: sí.
2: Vila-real, que era un poble que es va fer gran. Ningú hagués imaginat als anys 80 que hauria aconseguit la trajectòria que ha aconseguit els últims anys, però ara clarament l'equip de la província és el Vila-real. Tot i que el Castelló, malgrat aquesta travessia del desert que ha passat, sempre ha conservat una afició, un quòrum d'afició bastant ampli.
0: Mira el que fa la ceràmica, a Vila-real.
2: Sí.
0: Porcelanosa.
2: I tant. I la família Roig.
0: Exacte. Escolta una cosa, no ho sabia que Roig fos de Vila-real?
2: Doncs deu ser-ho.
0: Ah, sí? El de Mercadona?
2: Jo, a veure...
0: En Joan Roig de Mercadona és de Vila-real?
2: Bueno, són diversos germans, no?
0: Sí, no ho sé ara, no ho sabria...
2: Jo tampoc, ara m'agafes amb el teu camí, però jo diria que...
0: És igual.
2: Que sí, eh?
0: Sí? Molt bé.
2: Sí.
0: Escolta una cosa, bé, de Castelló a Albacete, però venen aquí a Montilivi aquest divendres, no?
2: Aquest divendres a 8:45, i és un partit que, aviam... En condicions normals, no seria dels més difícils que hauria d'afrontar el Girona, perquè l'Albacete és un equip que té un pressupost molt petit, que ha començat molt malament, i per tant a Montilivi hauria de claudicar. Però què passa? Que aquest serà el primer dels dos partits que el Girona haurà d'afrontar sense algun dels seus primeres espases, perquè hi ha convocatòria de seleccions, i com que la segona divisió no s'atura, els equips de segona han de competir sense aquests internacionals. En el cas del Girona és en Benat, per exemple, el seu davanter centre, que en teoria no torna fins al 5 d'octubre, és a dir, contra el Mallorca tampoc hi serà.
0: Collons.
2: El porter suplent en Krapichov, aquest no ens afecta tant perquè no ha jugat, però en Píxur, el davanter centre aquest tan alt, estarà fora fins al 2 d'octubre, a veure si arriba en el partit del Mallorca, però contra el de l'Albacete no hi serà. L'Esprilla, que és el màxim golejador, en teoria encara té un partit el 6 d'octubre, és a dir, que ni per Albacete ni per Mallorca. El central aquest jove que ens està impressionant tant, Holmes Júnior, juga amb la selecció espanyola sub-18 i té partit el 3 d'octubre. Veurem si arriba contra el Mallorca. Molt just, si arriba. I en Las, que l'altre dia va entrenar a la segona part, ha estat convocat amb Guinea, i aquest el dia de l'Albacete segur que no, i contra el Mallorca ja ho veurem. Per tant, això vol dir que el Girona perd, doncs, Benat i Esprilla i Júnior, que són titulars indiscutibles ara mateix, i Píxur, que és un dels primers relleus. Aquests jugadors contra l'Albacete no hi seran. S'hauria de poder tirar el partit endavant igualment, però, evidentment, el Girona
0: no serà el mateix.
2: Té un condicionant important.
0: Vaja. Recordem a quina hora comença el partit a través de Ràdio Capital i Taronja Ràdio.
2: Divendres a 8:45, la transmissió arrenca a 8:00, i a veure si el Girona és capaç de tornar a agafar el fil a casa i enfilar-se ja fins als 13 punts.
0: Molt bé. Raül, una abraçada molt forta i fins dilluns que ve a la mateixa hora.
2: Vinga, una altra per vosaltres.
0: Adeu.

0: I després de la publi, una mica d'Eric Clapton, My Father's Eyes. Per cert, en aquesta propera mitja hora anirem a un dels pobles més amagats i més bonics del Ripollès, pertany a Camprodon, a Beget, i trobarem una parella de Barcelona que ha decidit agafar els trapaus i anar a viure allà i es dediquen a cultivar flors. En parlem d'aquí uns moments.
1: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
2: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
3: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
4: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
5: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Avui anem cap a...
1: Beget. Flora Elabora és el nom del negoci que una parella ha obert en una masia de Beget, un poble d'una vintena de veïns que pertany a Camprodon, al Ripollès. Cultiven flors de temporada en uns terrenys de la finca i s'han especialitzat sobretot en la decoració i el disseny floral per a casaments. Malgrat que viuen en una zona força aïllada, les xarxes socials els han permès donar-se a conèixer i ja fa temps que han començat a organitzar tallers a la masia per ensenyar que hi ha una altra manera d'entendre la floricultura i el disseny floral, sense flors cultivades en grans hivernacles i a l'altra punta del món. Ens acompanya la Lorena Palacios i l'Imanol Salvador. Bona tarda, com esteu?
2: Hola, bona tarda, què tal, com estàs?
1: Com va la vida per Beget, aquí aïllats de... com diria la meva àvia, on Nostre Senyor hi va perdre les espardenyes. Sou quatre gats aquí, no?
2: Sí, quatre gats i algun gos, però sí. Sí, sí, som poca gent, però...
1: I una església romànica, però... És romànica, no, l'església que hi ha a Beget? És preciosa.
2: Sí, de fet, jo, abans de dedicar-me a això de la floricultura, vaig estar 6 anys fent visita a l'església de Beget.
1: Sí.
2: Així que en podríem parlar una bona estona, també, però bueno, no ve el cas.
1: Està bé.
2: La història és això, no? Que és, sí que és veritat que som molt poca gent, però també vam tenir la sort o la coincidència de que quan vam venir a viure aquí, l'any 2020, doncs, vam coincidir amb diversos amics, no? I no només... vivim aquí nosaltres, sinó que els nostres amics de l'Obrador Ricolta van obrir un forn de pa, també un projecte bastant trillat, o sigui, arriscat, no?, en un poble de 16 persones en aquell moment. Sí. I un altre amic va obrir un arbolari de plantes medicinals i, bueno, al final, aquesta cosa de crear una mica comunitat amb gent una mica que s'ha sí, també amb tu, doncs ha ajudat molt, no?, en aquell lloc tan aïllat, doncs, crear una petita comunitat en la que, bueno, és fàcil tot plegat.
1: Està bé. Escolta, Lorena, i com és que un dia decidiu que marxeu de Barcelona i veniu aquí a la Quinta Forca?
3: Bueno, va ser un procés que ha anat canviant a poc a poc. Pues va ser una mica, el primer cop que vam venir a Beget va ser una mica sense voler, estàvem una mica fent rutes per la muntanya i tal, i vam baixar per Camprodon i ens van enamorar de Beget, la veritat. Després vam començar a llogar una casa només pel cap de setmana, en la qual venien també aquests amics que ara tenen un comprador.
1: Lorena, un segon. Em sembla que esteu tocant el micròfon de l'ordinador i se sent un soroll estrany.
3: Ja, sóc jo que estava amb el llapis.
1: Vale, amb el llapis. Doncs deixa el llapis. Continua, Lorena, continua.
3: Sí, i res, això, vam començar jugant una casa de cap de setmana i cada diumenge pues, tornàvem molt tristos a la ciutat i ens plantejaven com es podien quedar. Sí que és veritat que després amb la pandèmia tot pues, va esclatar, jo vaig començar a poder treballar des de casa, jo feia disseny tèxtil i feia com dibuixos i així per estampats i vaig començar a poder treballar des de casa i ens vam instal·lar aquí.
1: Escolteu...
3: I després ja... Sí.
1: No, digues.
3: No, res, sí, per acabar ja la història, pues, després, al principi estàvem al poble, vam venir en aquesta masia, vam començar un petit jardí, sense voler jo feia rams, l'Imanol es va ficar molt amb les plantes, les flors, i a poc a poc va començar el projecte, però d'una manera molt, molt orgànica i intuïtiva.
1: Imanol, què té aquest terreny de Beget i del Ripollès? És especial? Les flors es cultiven millor aquí que en un altre lloc? Ho dic perquè és territori del Pirineu i aquí fot un fred que pela i no sé si durant clar, tot l'any no podeu cultivar flors, o sí, no ho sé, explica-m'ho.
2: Sí, bueno, jo volia fer un apunt abans. Ella no es diu Lorena, es diu Lorea. És perquè Lorea, i ho dic en broma, perquè Lorea en basc vol dir flor.
1: Ah, perdó, perdó. Va molt bé.
2: No, però em fa gràcia sempre, no? Dic com que es diu Lorea i es dedica a les flors, és igual.
1: Molt bé.
2: Bé, això, en realitat, Beget està com, diguéssim, a un prepirineu, no? El seu paisatge té molt més a veure amb la mitjana muntanya catalana, no? Aquest bosc d'Alzina i molt més de la Garrotxa, que no pas un paisatge tan i tan fred com pensem quan pensem amb el Ripollès, no? Que és a partir de Rocabruna i Camprodon, on hi ha sí que realment el paisatge canvia i l'ecologia del paisatge també. De fet, diguéssim que jo sempre dic que Beget és paisatgísticament pertanyent a l'Alta Garrotxa, no? I administrativament doncs pertany al Ripollès, que és a partir de quan es queden sense ajuntament, diguéssim, propi per la despoblació, doncs que l'única carretera oberta que hi ha és la de Camprodon i doncs és normal, no?, que Camprodon doncs, diguéssim, sigui formi part, o sigui, Beget formi part de Camprodon. Però espiritualment diríem que és molt més de la Garrotxa pel fet d'aquest, no?, aquest bosc d'Alzina i amb un bosc de boix. Per tant, el paisatge no està ni tan fred com podríem pensar si, per exemple, la nostra masia i Beget està uns 450-500 metres, vull dir, no és una alçada molt bèstia. En el nostre cas estem a fons de vall i les condicions de vegades es compliquen una mica a l'hivern, però el que molta gent no sap és que les plantes molts cops necessiten aquest fred, no? No és tan important amb la calor com el fred, no? Moltes plantes, per desenvolupar-se correctament, doncs necessiten que hi hagi un període de fred ben marcat, no? No una temperatura, diguéssim, sempre alta o sempre... I la confusió crec que jo ve del fet de pensar sempre en aquesta imatge dels hivernacles, no? I de que les plantes sempre necessiten una espècie de calor. De fet, ara estem plantant, posant a terra, fent la llavor i plantant tot el que collirem a partir de l'abril, maig, juny, juliol.
1: Digue'm en aquests moments, si vinc al vostre jardí, bé, al vostre terreny, quines flors trobaríem a punt de treure en aquests moments? Què predomina?
3: Mira, ara tenim molts girassols.
1: Sí.
3: Que de fet, els girassols, clar, hi ha flors que si fas una seqüència de sembra, diguéssim, els pots tenir des de juny fins a setembre, octubre, ara en el cas dels girassols. Tenim molts, tenim també moltes dàlies, que estaran fins al novembre, podríem estirar fins al novembre. Després tenim també molt cosmos, que és una flor molt lleugera, que té així com un caràcter molt silvestre i és molt difícil de trobar a les floristeries convencionals, diguéssim. També tenim sínies, sí, tenim bastanta varietat, no?
1: També... Escolteu, llegia abans que us dediqueu bàsicament al vostre negoci principal, són els casaments. A veure, per la gent que ens estigui escoltant en aquests moments, si volen encarregar les flors del seu casament, han de venir a triar-les aquí directament a Beget. Com ho teniu organitzat i muntat?
2: Bueno, de fet, on més treballem és a l'Empordà, a Costa Brava, Girona en general, però sí que és veritat que hi ha molt casament, no? Perquè hi ha zona masies acondicionades per aquest tipus. I llavors treballem de dues maneres, o per les bolles blanques, no? Que és la figura aquesta que s'organitza tot el casament, o parelles que ens contacten directament. No cal, és una possibilitat que molts cops oferim, si volen venir, per exemple, a fer el seu rang, elles poden escollir les seves flors, però normalment el que fem és treballar un dossier amb la parella, on totes les parts del casament, doncs creem una selecció de flors que nosaltres procurem tenir, no? Com que treballem de temporada, sempre proposem flors que puguin estar en l'època. Doncs si es casen, jo que sé, a l'abril, doncs els hi proposarem, jo que sé, tulipes o narcís, no? Si es casen en una temporada com ara, doncs intentarem jugar amb els colors que ells escollin, la seva temàtica, la seva pròpia història, amb les flors del moment. Okay. Sempre diem que, clar, això és, diguéssim, un món ideal, però si hi ha flors que nosaltres no tenim, procurem de buscar-les també, no? No és que ens tanquem simplement en el cultiu nostre, perquè hi ha molts cops doncs, que, no sé, per una núvia és molt important una hortència i a nosaltres no se'ns dona bé aquí a Beget.
1: Escolteu, Lorea i Manol, us agraïm moltíssim que hàgiu atès la videotrucada de Taronja Ràdio i Ràdio i de Ràdio Capital, que per cert cap de les dues emissores arriben aquí perquè esteu en un cul de sac i això per la cobertura és molt complicat i han tingut dificultats per fer els preparatius de la trucada, sobretot per la cobertura. Escolta, us desitjo molta sort, Lorea i Manol. Moltes gràcies, eh?
3: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adeu.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb Agri Energia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a Agri Energia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a Agri Energia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. Agri Energia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Del 25 al 27 de setembre, vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre, el polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
6: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.

0: a cap amb Joan Bosch.
1: Cinc de la tarda i 6 minuts, segona hora de cap a cap. Som a Taronja Ràdio, 94.4, Ràdio Capital 95.6. D'aquí uns moments anirem a viatjar. No sé per on Cordills ens portarà avui, em sembla que és sorpresa. L'anirem a viatjar. No sé per on...

0: El turista accidental, amb Adrià Bas.
1: Molt bé, doncs el turista accidental, o sigui, l'Adrià Bas, m'ha demanat que, per favor, posi això.

0: Vicky.
1: Mare meva, però on em vas portar?
0: Ai, Vicky el vikingo.
1: Hòstia, això és dels...
0: M'encanta.
1: Això és de finals dels 80, principis dels 90, no? O que...
0: No, els collons, fill meu, això és de l'època de la Heidi, això és anterior. Jo, això deu ser finals 70, primers 80.
1: Ah, sí?
0: Altra cosa és que l'estat espanyol
1: sí.
0: No es va repetir diverses vegades i quan van aparèixer les privades, als anys 90,
1: el van comprar.
0: Sí. Però l'original jo crec que és anterior al que tu dius. No el sé exactament, però pinta final 70, primers 80.
1: Tu, i no em vas, on em vas portar avui?
0: Avui farem un viatge en dos tandes.
1: Ah.
0: Volarem de Girona, que de fet no sé si és des de Girona que es podrà fer. Podem volar via Reykjavik o via Copenhagen, a Dinamarca.
1: Doncs des de
0: però allà canviarem d'avió.
1: Des de Barcelona, doncs, perquè Girona en res de res.
0: D'acord.
1: Eh? Mm-hmm.
0: Bueno, doncs cap problema. Doncs llavors des de Barcelona, que tampoc no costa tant, eh? Agafeu l'AVE, macos, i cap a l'aeroport.
1: Molt bé.
0: I allà, quan sigueu a un d'aquests dos aeroports, feu enllaç cap a Nuuk.
1: On és això?
0: Nuuk és la capital de... Groenlàndia.
1: Què se m'hi ha perdut a mi a Groenlàndia amb el fred que fot, fill meu, i amb els bordes que tenen en tram i allò?
0: Doncs per això mateix hi anem, per explicar coses que tenen a veure amb aquest interès sobtat que sembla que tingui el senyor Donald Trump en aquest tros de terra, que és l'illa més grossa del planeta, no considerada un continent, perquè recordem que hi ha Oceania, Austràlia, que és una illa també, però està considerada continent. Groenlàndia no. Groenlàndia, com us podeu imaginar, està ubicada al nord, en el cercle polar, pràcticament, entre la placa europea i el continent nord-americà, i, per tant, com a zona estratègica. Recordeu que Groenlàndia, nosaltres en diem Groenlàndia, però en anglès en diuen Greenland.
1: Terra verda.
0: Que vol dir terra verda.
1: I de ver...
0: Digue'm tu quan fa que no creix un bri d'herba verda en aquell tros de terra.
1: Com vols que creixi?
0: Que és tot
1: gelat.
0: Que és tot blanc.
1: Sí, sí.
0: Bueno, doncs
1: sí,
0: això té una part d'història molt curiosa. En realitat ens n'anem al segle X, si no m'equivoco, quan un viking que va ser desterrat de Dinamarca i també d'Islàndia, que era Eric el Roig...
1: Home, i tant, home!
0: Ell era un viking cacic, líder del seu poble... Com tots els vikings, probablement devia tenir la seva part de salvatge, però hi ha cròniques que el venen com una persona pacificadora i cohesionadora de la comunitat que tenia.
1: Oh, veus que maco.
0: I una de les coses que va fer va ser navegar molt, perquè li agradava molt navegar,
1: sí.
0: I un bon dia va trepitjar Groenlàndia. Llavors ell va dir, hòstia, aquí tenim terra per conquerir, portem gent cap aquí i escolta, si ens venen a envair a nosaltres a l'altra banda, que hi havia totes les guerres continentals, aquí estarem sols. Llavors què va fer? Va tornar enrere a casa seva i els hi va dir, escolta, que allà he trobat un puesto que és fantàstic, que podrem posar pastures, que ho tindrem de tot. Va fer una campanya de màrqueting tremendíssima i històricament li van dir Greenland, és a dir, la Terra Verda. Ara, van arribar aquelles 25 galeres de jubilats com quan van a esmorzar quan paren allà a la Panadella a fer l'entrepà i de cop i volta arriben i diuen escolta, tu ens havies dit que això era verd.
1: Sí, de ver res.
0: Tu ens havies dit que això era verd i l'altre els hi va dir bueno, noi, heu vingut al febrer, espereu-vos la primavera, que ja veuràs.
1: Sí.
0: Però quan els va tenir allà i els va tenir engrescats, resulta que d'haver res de res.
1: Res de res.
0: Llavors el continent agafa, o perdó, la illa agafa el nom de Greenland quan has de rascar molt per trobar el green.
1: I tant,
0: saps
1: i tant.
0: Què vull dir?
1: Sí.
0: Bueno, la qüestió. Què té d'interessant tot això? A veure, és un lloc geoestratègic, posició dels Estats Units i d'Europa, per tant, territori que li interessa molt a l'OTAN, vigilar-lo dels interessos de la Xina i dels russos. Hi ha molts recursos naturals a treure. I, per exemple, Actualment, a Nuuk, que la població danesa està doncs, mesclada amb la població original inuit, que són els pobles indígenes originals, doncs Nuuk és la principal població i on hi ha la majoria de la gent, que hi viuen unes 55.000 persones en aquella àrea metropolitana, diguem-ne. Però la illa és tan grossa, pràcticament, com el continent europeu. Sí. Bueno, vaig de pressa. Sí. Resulta que l'any 59, en el moment post-Segona Guerra Mundial, Guerra Freda amb la Unió Soviètica, els americans, nord-americans, ja hi van fotre el peu i van començar a construir una base militar que es deia Century Camp, però el van construir sota terra, sota el glaç, amagada.
1: Cony!
0: Van començar a fer galeries i galeries i laboratoris, tot per estudiar, bé, amb interessos militars i amb interessos econòmics, digue-li com vulguis. Llavors, fins i tot hi van arribar a posar un reactor nuclear, que després el van desmuntar. Finalment, aquesta base va durar només, no va arribar ni a 10 anys, perquè l'any 67-68 la van abandonar. Doncs resulta que aquesta setmana, bé, després va muntar la base de Pitufik, que és la que hi ha actualment, Pitufik Base Camp, que és una base nord-americana, que me'ls imagino a tots de color blau i amb el barret del barrufet.
1: Els pitufos.
0: Fa molta gràcia, va, la base de Pitufik.
1: Va, tira milles, bueno, tira milles. Va.
0: Resulta que el senyor Trump, per investigacions fetes amb dron l'any 2022-2023, no fa pas gaire, passant uns drons per allà, es van adonar que encara hi havia les galeries de la primera base subterrània que havien construït ells.
1: Carai.
0: Es pensaven que el glaç i la neu se'ls hauria menjat.
1: Doncs mira, no.
0: Doncs resulta que no, que el canvi climàtic està fent que allò es fongui i ara resulta que tornen a tenir interès en poder ocupar tota aquella part, més enllà d'evitar que hi siguin els xinesos i els russos. I aquesta és una de les raons, no et diré que amagades, perquè no és un secret, si us ho puc explicar jo, us podeu imaginar que si ho sé jo, ho sap la portera d'aquí a casa meva. Els interessa molt i per això han firmat amb Dinamarca, o sigui, el Trump l'altre, el mes passat o fa mig any, deia, no, és que comprarem Groenlàndia als danesos. I surt la presidenta de Dinamarca i diu, a mi no m'ho compraràs perquè no em surt de la punta de flauta. Perquè, a més, és un territori sobirà que pot tenir autodeterminació. Però llavors el Trump ara sí ha firmat amb Dinamarca un acord perquè sigui els Estats Units qui els hi forneixi de la seguretat permanent. Per tant, fot allà una base militar, aprofita aquells corredors subterranis que havien fet fa 60 o 70 anys i a partir d'ara ja veurem el què, però sobretot amb el tema del canvi climàtic i de les noves rutes marítimes que es poden obrir per aquella zona, evidentment a aquest senyor li interessa ser-hi com abans millor i abans que els altres. I em sembla una bona proposta de turista accidental d'aquelles que van més enllà d'un cap de setmana.
1: Sí.
0: Per anar a veure el mercat de Nadal d'Estrasburg.
1: Exacte,
0: ja ho hem
1: ara
0: fet,
1: mateix. Ara mateix. Ap, Adrià, escolta, ja pots començar a agafar els trapaus. Jo et segueixo. Adéu, maco.
0: Sí.
1: Adéu.
0: Adéu, maco.

0: Era el clàssic de Barry White. I després de la publi, que serà d'aquí a 3 minuts... Bad Romance amb la Lady Gaga.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com. El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
3: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
4: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Us dèiem a l'hora anterior que a Itàlia volen posar multes de fins a 500 euros per creuar un pas de vianants parlant pel mòbil. 500 euros perquè travessar un carrer mirant el mòbil, atenció, ja es considera una activitat de risc. I arran d'aquesta notícia, us demanem distraccions amb el mòbil. Tant conduint, caminant pel carrer, feu servir l'altaveu per fer trucades o us agrada més la intimitat? I sobretot, crideu molt quan parleu per telèfon? Us toca molt els allonsis escoltar i enterar-vos de les converses dels altres? A veure, aquí tinc comentaris de WhatsApp abans d'anar a trucades. La Berta de Llagostera diu: sí, sobretot quan estic fent coses per casa. Pel carrer intento no fer-ho i conduint, evidentment, mai. Em sembla molt perillós anar pendent del mòbil. En Ferran és de Castelló d'Empúries. L'altaveu el faig servir molt quan estic sol al cotxe, però sempre amb el mòbil ben col·locat i sense tocar-lo. Ara, caminar pel carrer parlant amb l'altaveu no m'agrada gens. La Irene és de Girona, diu: jo sí que faig servir l'altaveu, sobretot si es tracta d'una trucada llarga, però una cosa és això i una altra anar mirant WhatsApp mentre camines o creues un carrer. I acabo amb en Nil de Platja d'Aro. Quan condueixo sempre mans lliures. El que ens sorprèn és veure gent conduint i mirant directament la pantalla. No entenc com s'hi atreveixen. Hola, Xavi de Girona, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, Joan. Bé, bé.
1: Què m'expliques?
2: Bé, pues res, t'explico. Mira, jo sóc de... aquests que has dit que els hi toca una mica allò que la gent vagi parlant pel carrer, perquè no parlen, criden. Criden i sents la gent que està a l'altre costat que crida més encara. De veritat, o sigui, jo crec que no és necessari. No és necessari. A mi no m'agrada, anar pel carrer parlant. Si puc evitar, inclús parlar, amb el telèfon a l'orella, inclús ho evito. Si puc. Si és una trucada urgent, al final l'has de fer. Però si no, miro de no fer-ho. I amb el cotxe, mai, mai de la vida. I això que deies que és un risc. Sí, és un risc per ells. Perquè jo t'explicaré una persona que vaig veure creuant un pas de vianants, que es va ficar quan el cotxe ja estava a mitges, és a dir, va arrencar a creuar abans de que passés el cotxe, quan el cotxe ja estava al mig, quasi l'atropellen, i a més, després de creuar, es va fotre una hòstia, perdó per la paraula, amb una farola.
1: Hòstia.
2: Vull dir, per anar distret amb el mòbil, o sigui, quasi l'atropellen i després es fot amb la farola. I a saber...
1: però...
2: No cal.
1: Si algú hagués enregistrat això, això és un vídeo, un vídeo viral,
2: Ja dic, i tant.
1: Ostres.
2: I tant. Tu... és que jo anava amb el cotxe, clar, ho veus, i no, ja t'he dit, amb el cotxe jo no toco el mòbil. Jo ja, per això hi ha els Bluetooth i els mans lliures.
1: Sí, però un momentet, som a dins del teu cotxe i utilitzes el mòbil a través del Bluetooth. Clar, encara que parlis amb el mòbil, et provoca distraccions. Les trucades que fas quan reps el mòbil, quan estàs dins del cotxe conduint, són molt llargues o curtes, com ho fas?
2: No, curtes. Curtes perquè normalment ja no m'agrada agafar, no sé, que sigui una cosa important, depèn de qui sigui, si és la família, però trucades curtes. I el que dius, encara que no tinguis el mòbil a la mà, vas parlant i vas distret també.
1: Però
2: ja és una eina que almenys t'ajuda, no tu pots anar mirant endavant, anar parlant però vas mirant endavant, no amb el mòbil a la mà o a l'orella, o això ja és diferent.
1: I encara el més greu és gent que va que va conduint
2: escrivint WhatsApps.
1: A part d'això, d'escrivint WhatsApps amb els auriculars del mòbil.
2: Ah, bueno, això ja és una altra història.
1: Que sí,
2: allò... I amb la moto, i amb el patinet, i amb la bici.
1: Però en fi.
2: Van aïllats completament. És que al final els hi passa, o els hi pites, o qualsevol cosa, i és que no
1: se n'enteren de res.
2: No.
1: Gràcies, Xavi, una abraçada.
2: Moltes gràcies a tu, Joan, que vagi bé.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que la secció de menors del Tribunal d'Instància de Girona ha començat a jutjar aquest dilluns el menor implicat en el doble crim al barri de Font de la Pólvora, la Revetlla de Sant Joan del 2024. L'investigat, que en el moment dels fets tenia 16 anys, es troba en llibertat provisional. Inicialment se'n va decretar l'internament en règim tancat durant 6 mesos, però la investigació del cas va desvincular-lo de tenir relació directa amb les armes del tiroteig. Inicialment el judici s'ha fixat per a 3 dies i la Fiscalia acusa el menor de complicitat. Arran de la celebració de la vista, els Mossos han blindat l'exterior del Palau de la Justícia amb furgonetes d'antiavalots i cintes policials. I l'equip de govern de Salt porta al ple d'aquest dilluns una modificació de l'ordenança d'activitats, que entre altres coses limitarà els horaris comercials i evitarà que determinats negocis puguin obrir les 24 hores del dia. El text fixa restriccions horàries i prohibirà que els negocis puguin estar oberts entre les 10 de la nit i les 7 del matí entre el juny i el setembre, mentre que d'octubre al maig l'horari restringit de l'obertura dels negocis serà de les 9 fins les 6 del matí. I la quarta edició de la Comerciada fa el salt a tot Catalunya i per primer cop arribarà a les 4 demarcacions amb 40 associacions, 1.500 establiments i 32 municipis i ciutats. La campanya per promoure el comerç local, nascuda com a contraoferta al Black Friday, se celebrarà del 5 al 12 d'octubre. Entre les propostes hi ha sortejos de milers d'euros amb el regal per comprar i gaudir dels serveis del comerç local. La programació i els establiments participants es poden consultar a la web www.lacomerciada.cat. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
4: Mana, mana. Maxil·la
5: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
4: Manamana.
7: Maxil·la Estètic.
8: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert. La qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.com.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Au, va, que comença ja l'última hora de cap a cap. Són les 6 i 5 de la tarda. Som a Taronja Ràdio Girona, 94.4, i Ràdio Capital, 95.6. D'aquí uns moments trucarem la porta de Miquel Abres a la Bisbal i ens obrirà la seva discoteca particular.

0: les cançons de Miquel Abres.
1: Anem a la discoteca particular de Miquel Abres que té a la Bisbal. Bona tarda, Miquel, com estàs?
2: Bona tarda, Joan. Molt bé, molt bé.
1: Primer de tot vull saber com va les reproduccions de la versió de l'Empordà que has fet conjuntament amb en Lluís Llach.
2: Bé, ara fa dies que no miro les reproduccions, però al final ha tingut força ressò, se n'està parlant, és un somni que tenia jo de fa anys de poder col·laborar amb un artista que m'ha influenciat tant i, bueno, està agradant molt, molta gent la posa als seus reels. Bueno, una cançó que en directe sobretot guanya moltíssim, la gent la canta molt.
1: Suposo que no està previst, o potser sí, que algun dia la canteu en directe, tu i ell, o no?
2: Bueno, seria... si tot va bé l'any que ve, vull fer disc nou, presentaré el disc i aquesta cançó estarà dins el disc. I seria molt, molt bo que pogués venir en algun concert a cantar-la, això seria fantàstic. Però bueno, això no hi ha res assegurat.
1: Molt bé. Escolta, abans d'escoltar la cançó que has triat, deixa'm preguntar-te el tema que estem debatent aquesta tarda. Bé, és una qüestió... Vaja, el mòbil el fa servir molt, tu, Miquel?
2: Sí, molt. Sí.
1: A Itàlia s'estan plantejant posar una multa de fins a 500 euros per aquells que creuen els passos de vianants amb el mòbil, o sigui, que no estan pendents de si el semàfor es posa en verd o en vermell, i estan, doncs, tranquil·lament xatejant, consultant el WhatsApp. I avui estem parlant, bàsicament, de distraccions amb el mòbil. Conduint, caminant pel carrer, si fa servir l'altaveu per fer trucades, i sobretot, no t'has trobat aquella gent que crida tant pel telèfon, que sents la conversa tu a darrere, i dius, però escolta, no pots baixar una mica el volum? Aquestes situacions. Sí. Explica'm històries.
2: La suporto.
1: Sí, explica'm històries, Miquel.
2: La gent gent amb el que posa els àudios dels WhatsApps fort, perquè ho senti tothom,
1: sí,
2: que s'ho facin mirar, eh? perquè els altres no tenim cap culpa de la seva vida, de l'estat d'ànim. Jo sempre dic que jo no vull escoltar els àudios de l'altra gent.
1: Sí.
2: Prou feines escolto els meus. Però l'àudio del WhatsApp és horrorós perquè te transmet l'estat d'ànim d'aquella persona, no?
1: Sí.
2: I jo per què tinc que escoltar un àudio d'algú que no conec de res? Bueno, no, amb això soc molt, molt, molt, molt hater.
1: Escolta, i quan et truquen i estàs conduint pel mòbil, la trucada dura, digue'm la veritat, dura molt o és ben bé de... Escolta, ràpid, ves al gra que estic conduint.
2: Bueno, quan vaig amb el meu cotxe, per exemple, no parlo gens per telèfon perquè no tinc mans lliures ni és còmode parlar. Còmode. I quan vaig amb el cotxe de la meva parella sí que és, té mans lliures i tot, i és còmode parlar i estic conduint mirant endavant igual i no m'afecta la conducció, saps? Perquè és el micro del mans lliures, no?
1: I pel carrer vas molt sovint caminant i parlant pel mòbil, i això que dèiem d'Itàlia, no? Que fins i tot pensa en multar els qui creuin el pas de vianants fent servir el mòbil. No sé si és un gramàs això ja o no, què en penses?
2: No, a mi sembla bé, a mi sembla bé, perquè realment hem d'estar pendents del carrer quan estem. Jo sí que parlar pel mòbil caminant no és que ho faci molt, però sí mirar el mòbil mentre camino sí que ho faig.
1: Sí.
2: I realment està bé perquè no podem estar travessant la carretera sense mirar i mirant el mòbil i hem de tenir tots els sentits posats, no, en aquest cas. El que sí que és greu és que ja hauríem de tenir uns valors els humans que vinguessin de per si, no? Que ens haguessin de multar per agafar consciència, no? Això estaria molt bé, però bueno, sembla que no som així.
1: Jo me'n recordo que una vegada a l'AVE, abans d'arrencar el tren, estava al costat meu, hi havia dues dones amb un salero increïble, amb unes converses amb un to superelevat i tota la història, i els hi vaig dir amablement, dic, per favor, poden baixar el volumen, i no se'n van enterar del que els... O sigui, no es van sentir al·ludides. De què volumen? I una d'elles diu, que quiere decir que bajemos, que no chillemos tanto. Ah, vete, van... Sí, sí. O sigui, que em vaig passar de Barcelona a Madrid ben divertit. Però, en fi, escolta, anem per la cançó que has triat avui.
2: Mira, la cançó que he triat avui és una cançó d'un disc que fa uns dos, tres anys que ha sortit, que crec que és l'artista que se'n parla més últimament, que és en Carlos Ares.
1: No sé qui és. Qui és?
2: I, bueno, és un artista gallec, cantant, que ha fet un disc preciós, que és on podem trobar aquesta cançó, que es diu Pellegrino. Mm-hmm. I quan la vaig sentir, dic, uah, ja feia temps que no sentia una cançó que diguessis, a part d'una cançó que t'anima, la lletra és molt vital, la melodia és un himne, i aquesta cançó s'ha convertit ja en un himne a molts festivals de música independent, a molts festivals així de, bueno, de música tocada, de pop rock, no? D'artistes amb alguna cosa a dir. Doncs és un artista que ara mateix està a la boca de tots els crítics musicals, i a mi, sincerament, aquesta cançó la trobo molt i molt rodona i preciosa.
1: Doncs escoltem. Miquel, fins la setmana que ve. Una abraçada.
2: Una abraçada. La setmana que ve.

0: 102.
1: El telèfon multiusos del programa.
2: Dos minuts i arribem a 6:45 de la tarda. Som a Taronja Ràdio, 94.4. Ràdio Capital, 95.6. De Ràdio Capital us vull parlar perquè el dia 31 d'octubre a la plaça del Castell de Pere Tallada, a les 7 de la tarda, un tardeo, ja sabeu que aquest any Ràdio Capital fa 25 anys. Farem una gran festassa amb músics empordanesos. Dissabte 31 d'octubre a les 7 de la tarda amb Black Music, Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, l'Orquestra Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Cobla Bisbal Jove, Chloe Riembau i Joan Robau. Què és el que heu de fer per si voleu venir? És totalment gratuït, eh? Heu d'entrar a la pàgina web de radiocapital.cat, veureu un banner, cliqueu allà i em sembla que són 4 persones com a màxim per persona, o sigui que hi ha un límit, perquè la plaça del Castell de Peralada és limitada i volem que pugui venir gent diversa, variada i de totes les comarques de Girona. Recordeu, 25 anys de paisatge musical empordanès, dissabte 31 d'octubre a les 7 de la tarda.

0: 2:07:02. Què ens espera després de la publi? Queen. 3 minuts i tornem, va.
1: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
2: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
8: I amb la ràdio, també.
7: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
8: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
7: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 972 313 702.
1: Avui, distraccions amb el mòbil mentre conduïu, caminant pel carrer. Feu servir l'altaveu per fer trucades? O us agrada més la intimitat? Ai, sobretot. Crideu molt quan parleu per telèfon? Us emprenya molt sentir les converses dels altres? En Nil és de Figueres. Quan condueixo sempre mans lliures. El que ens sorprèn és veure gent conduint i mirant directament la pantalla. No entenc com s'hi atreveixen. Roser, Maçanet de la Selva. L'altaveu sí, sobretot si tinc les mans ocupades. Ara bé, pel carrer intento guardar el mòbil perquè entre mirar la pantalla i anar despistada pots tenir un ensurt. I acabo amb en Guillem de Santa Cristina d'Aro. Jo reconec que miro massa el mòbil, no mentre condueixo, però sí caminant, i alguna vegada m'he trobat creuant un pas de vianants mirant la pantalla. És una mala costum que hauríem de corregir. Anem a Girona. Vicky, hola.
2: Hola, Joan.
1: Què tal?
2: Pues mira, aquí xerrant per...
1: Telèfon.
2: Pel telèfon, oi.
1: T'has sentit identificada amb algun dels comentaris que acabo de llegir, Vicky?
2: En força dels comentaris em sento identificada. El que passa és que, guaita, jo el problema, entre cometes, és que tinc sentiments contradictoris, ¿vale? La meva feina, jo xerro molt per telèfon, molt, ¿vale? I m'agrada molt. Però clar, quan surto de treballar, el mòbil com que no, saps? Com que no. Però sí, m'agrada molt el telèfon.
1: Clar.
2: I crido molt, xerrant pel telèfon, també t'ho haig de dir.
1: Ah, sí?
2: Sí, jo sóc de les que aixequen la veu perquè sí, perquè mira... Ah! Saps?
1: Sí.
2: Però bueno,
1: però
2: no passa res.
1: Pel carrer?
2: No, al carrer no m'agrada portar el mòbil, perquè és el que acabes de llegir amb l'altre oient, que diu que pots tenir un ensurt i demés. És que a mi no m'agrada. I com que ara tothom portem aquests rellotges tan macos,
1: clar,
2: qui et truca,
1: sí.
2: Que si t'entra un WhatsApp, que sí, també sí, si m'entra un WhatsApp no el llegeixo sense ulleres, però és igual. Veus qui et truca, qui t'està enviant alguna cosa, saps? Ja saps si és urgent o no.
1: Clar.
2: Si és urgent, si no et queda un altre, l'agafes, però si no...
1: Clar, tu associes el telèfon amb la feina, i quan surts de la feina intentes deixar de banda una mica el telèfon, no?
2: Una mica bastant, sí, és cert. És cert.
1: I quan condueixes?
2: Quan condueixo el mòbil, mai. No. O porto Bluetooth, que el sols portar, no? Però si no tingues Bluetooth, no, jo el mòbil no l'agafo.
1: Bé,
2: ni amb mans lliures ni res, no.
1: Molt bé.
2: No.
1: Molt bé, Vicky. Salutacions a Girona, que vagi bé, eh?
2: Igualment, Joan.
1: Adéu.

0: Els Casey and the Sunshine Band ens porten pràcticament a les acaballes del programa. Sí, falten 6 minuts per les 7 de la tarda i toquem el 2. Demà tornem, família, a les 4 en punt.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
3: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Vende i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
2: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
4: Mana, mana.
5: Maxil·la Estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·lo Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·lo Estètic, treballem pel teu somriure.
4: Mana, mana.
5: Maxil·lo Estètic.
2: Ei, tu! Sí, tu! El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música. Boy. Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
9: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als Jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
10: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent. Els porquets.
10: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra...

0: ràdio. També.
1: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores. I això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
0: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
1: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: Marta, anirem a buscar, no sé com va el Google Maps.
2: Sí. Oh, festa Marta, i una tornada d'aquelles que se't queden al cap. Borra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Tu ja saps com va el Google Maps? Borra Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
3: Del 25 al 27 de setembre, vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Vende i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre, al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
0: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
4: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça

0: suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Arfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
2: Més econòmic del que et penses.
1: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
2: del nostre web,
1: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
2: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
1: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
3: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
2: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
3: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
2: Escola de Fotografia ERAM.
4: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornarà. Al jouvellrestaurant.com.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
3: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
4: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
3: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La ràdio.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Sóc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Boc, presidenta del grup Aroma Hotels a Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
4: Ràdio Capital.
2: 25.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: ràdio només hi sona bona música
1: les 24 hores del dia. Ràdio Capital.